0: Canal, de pareix molt i d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball Marina i animació amb el DJ Titi. Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dos Mar Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dos Mar Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Sintonizas Fitbuy Radio Deportes en tu dial. Estamos en el 103.9, 101.4 y 95.8 de la FM. Síguenos también a través de la página web fitbuyradio.com y en nuestras aplicaciones para móvil.